La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts.

Mai res pertany del tot de l'home ni la seva força, ni la seva feblesa ni el seu cor. I quan creu, cobra els braços.